0: Ja ho escoltau, són alguns dels centenars de milers de persones que van gaudir a les Balears de l'eclipsi total de sol, una experiència única i irrepetible que va captivar residents i a turistes i que va transcórrer en un clima de normalitat. El govern va desactivar el pla Eclipval a la mitjanit, comptabilitzant 46 incidents relacionats amb el dispositiu, la gran majoria 34 a Mallorca. El director general d'Emergències, Pablo Garrido, es dona per satisfet amb el balanç final.
1: La normalitat ha sido la tònica general de del desarrollo de este día. Los incidentes que teníamos previstos en materia de tráfico y de movilidad son los que efectivamente luego se han materializado, pero el diseño del operativo nos ha permitido intervenir de manera rápida y eficaz en estos puntos.
0: El punt de les Illes on més persones van concentrar per veure el fenomen va ser Platja de Palma amb un total de 60.000 assistents. L'emoció es podia respirar després de veure la totalitat del fenomen. Fins i tot els més petits han entès la magnitud.
2: Cuando se ha oscurecido todo me ha impresionado y me ha gustado mucho. Y bueno, un recuerdo que me llevo para cuando crezca, porque con lo que dicen por ahí, se dice que esto ya no lo hago. Por lo menos yo no lo voy a volver a ver.
0: I n'hi va haver molts que van decidir viure-ho en alta mar, dalt d'un llaüt, d'un llot o fins i tot d'un ferri, és el cas dels passatgers del vaixell Ciutat de Barcelona que van veure l'eclipsi en el trajecte entre Eivissa i València. Ho van viure amb tensió i emoció fins al final, i és que un núvol no va permetre veure la primera part del fenomen.
3: Pues mucha emoción, la verdad. No pensábamos que lo pudiéramos llegar a ver.
4: Sí, con el nubarrón que ha habido.
3: La única nube de todo el cielo. La única nube de todo el cielo tapando el eclipse, pero nada, al final se ha podido ver, menos mal.
5: Sí, durante todo el rato ya veíamos, bueno, voy a tirar las gafas, ya no me hacen falta. Pero no, en el último momento, pum, que se ve y se ha visto genial.
6: Hombre, le hubiéramos dado el plus de emoción si hubiera pedido matrimonio. No hubiera sido esto único, porque ya hubiera sido el momentazo, ¿no? Pero ha sido animal poderlo disfrutar y sobre todo en alta mar.
0: I en els esports, Adrián Lisso ja és a l'Illa per signar amb el Mallorca, l'extrem de 21 anys de Saragossa, Batarreia, Son Sant Joan, i en principi estaria disponible per fer el seu debut en el primer partit de Lliga de dissabte contra el Valladolid. I el que no acaba d'aclarir-se és la partida de Mujica. Hi ha una oferta damunt la taula del Getafe i ara també Osasuna s'hauria interessat pel colombià. En atletisme, Esperança Claderas va lesionar la semifinal dels 200 metres als europeus de Birmingham. La velocista de Muro arribava en un bon moment després de ser campiona d'Espanya en aquesta disciplina i tenir l'objectiu de tornar a la competició amb una medalla.
7: El isquio al salir de curva y no me he notado un golpe fuerte sino un aviso y si metía más me rompía, yo creo, por lo que he tenido que parar porque está un relevo por delante y nos jugamos grandes cosas y nada, muy triste la verdad.
0: I Hugo González d'Oliveira va fer 6è a la final dels 200 metres esquena als europeus de natació. Nosaltres ho deixem aquí, tornem amb tota la informació local d'aquí a uns minuts, a les 7:45, a l'informatiu de matí aquí a Ràdio Nacional d'Espanya.

0: Ja ho escoltau, són alguns dels centenars de milers de persones, com dèiem, que van gaudir a les Balears seguida l'eclipsi total de sol, una experiència única i repetible que va captivar residents i turistes i que va transcorrer en un clima de normalitat. El govern, de fet, va desactivar el pla Eclipval a la mitjanit.
1: L'executiu comptabilitza 46 incidents relacionats amb el dispositiu de l'eclipsi, la gran majoria, 34, a Mallorca. Per tipologies, els més comuns van ser els incidents a les carreteres, una dotzena en total. També es van registrar 5 incidents de seguretat, 5 de emergència mèdica en via pública, 3 persones extraviades a la muntanya i 2 caigudes a roques. A les 6:30 del matí, des del dispositiu han confirmat que ja no quedava cap incidència oberta. El director general d'emergències, Pablo Garri, es dona per satisfet amb el balanç final.
2: La normalitat ha sido la tònica general de, del desarrollo de este día. Los incidentes que teníamos previstos en materia de tráfico y de movilidad son los que efectivamente luego se han materializado, pero el diseño del operativo nos ha permitido intervenir de manera rápida y eficaz en estos puntos.
1: Garriz ha agraït l'esforç de les més de 2.500 persones que han participat en l'operatiu, així com el civisme de la ciutadania. El director general insisteix que el nombre d'incidències ha estat molt menor al que es podria temer.
2: Quizá hemos tenido un 15% más de incidentes en algunos aspectos, pero que teniendo en cuenta el volumen, pues la cantidad no es reseñable.
1: Entre les incidències més greus que ha destacat, un incident de seguretat al túnel de Sóller o l'accident d'un home que ha caigut al port de Palma Nova i ha rebut l'impacte d'una hèlix.
0: Anem a analitzar com es va viure aquesta eclipsi. El punt de les Illes, on més persones es concentraren per veure'l, va ser la platja de Palma, amb un total de 60.000 assistents. Paula Bendito, bon dia.
3: Bon dia. Des de ben prest va començar a arribar la gent per agafar el millor lloc.
4: Ja comptàvem passar aquí tot el dia i hem vingut d'hora. Allà a les 8 del matí encara no hi havia ningú i hem pogut aparcar el cotxe aquí a la vora.
3: Gairebé tothom hi va poder arribar, tot i les restriccions de mobilitat. Hi ha qui optar pel transport públic, que funciona sense problemes.
5: La verdad es que los autobuses iban saliendo de tres en tres, con lo cual no hemos tenido mucho problema. Hemos llegado, hemos subido y hemos llegado.
3: I minuts abans del gran moment, quan la lluna començava a cobrir el sol...
4: Sí, sí, un cachito, como una mordida pequeña, ¿eh?
6: Ay, sí, es verdad.
7: Ay, sí, es verdad, sí, le falta un trocito.
8: Ya está comenzando de la derecha para la izquierda.
9: Muy bonito, muy bonito. La primera vez...
3: L'emoció es podia respirar després de veure la totalitat. El sol va quedar completament tapat per la lluna, es va fer fosc i després es torna a il·luminar el cel.
10: Yo me he puesto el pelo de punta.
11: Ha sido un escalofrío.
10: No, se me ha puesto el pelo de punta, la verdad.
12: Le ha gustado mucho, la verdad, que una experiencia increíble de vivir.
13: Te saltan las lágrimas de verlo. Muy bonito.
14: Un espectáculo, bueno, ni un concierto, ni Hollywood, ni nada, un espectáculo que me ha gustado mucho. Yo, los pelos de punta, los pelos, ha sido precioso, ¿eh?
3: També els més petits, que han entès perfectament el fenomen.
15: Cuando se ha oscurecido todo, me ha impresionado y me ha gustado mucho. Y bueno, un recuerdo que me llevo para cuando crezca, porque... Con lo que dicen por ahí, se dice que esto ya no lo hago. Por lo menos yo no lo voy a volver a ver.
3: Un moment històric que, més enllà de l'eclipsi, deixa una de les imatges de la jornada a les Illes, tota una primera línia de platja de Palma amb milers de persones mirant al cel i apreciant aquest regal de la natura.
0: I un altre punt en gran afluència de persones va ser Santa Ponça, amb més de 8.000, segons la policia local.
1: Y cuando acababa la eclipse total, la gente continuaba emocionada.
16: No, es inexplicable. Demasiado hermoso.
17: La sensación y la experiencia indescriptible. Cuidado, cuidado, poneos.
1: Els assistents tornaran a casa remoguts amb l'experiència que acabaven de viure.
18: Bueno, ara és com que un poc de buit, perquè jo venia ja de dies, mam, s'eclipse, que ja ve s'eclipse. I ara ja és com, ha estat un minut, però ha estat un minut impactant i no sé... Jo crec que això ho recordaré bastant temps.
1: A més de l'emoció, la tranquil·litat va marcar una jornada que va ser històrica a Santa Ponça.
0: A més, 500 agents de la Guàrdia Civil es varen desplegar a les Balears per garantir la seguretat a l'eclipsi per terra, mar i aire. El servei de trànsit va mantenir tancada la carretera de la Serra de Tramuntana des de la 1:30. Els equips de drons varen controlar el perill d'incendi, les aglomeracions a platges i accessos. L'atenció principal de la Benemèrita estava a la mà, on varen desplegar 11 vaixells per controlar la massificació que a les 6 de l'hora baixa ja n'hi havia a la mar Balear. Una jornada que la Guàrdia Civil va descriure com a tranquil·litat. tranquil·la. Francisco Córdobas, capità, cap del Servei Marítim, explica el treball que varen fer.
11: Controlar no solo las embarcaciones que están haciendo uso hoy de toda la costa, sino también playas y toda zona costera que ya hemos observado que se encuentra muy masificada de personas y embarcaciones.
0: N'hi va haver molts que decidiren, com dèiem, virou en alta mà, dalt d'un lleut, d'un iot o fins i tot en un ferri. És el cas dels passatgers del vaixell Ciutat de Barcelona que varen veure l'eclipsi en el trajecte entre Eivissa i València. Xavi, ara, bon dia.
19: Bon dia. Ho varen viure amb tensió i emoció fins al final. I és que la primera part del fenomen no se va poder veure perquè un núvol gegant va tapar el sol i no va ser fins ben bé l'últim instant que se va descobrir el cel per mostrar la darrera imatge del sol i la final cobertura total de la lluna. L'emoció es va acabar desfermant entre els viatgers.
20: Pues mucha emoción, la verdad. No pensábamos que lo pudiéramos llegar a ver.
21: Sí, con el nubarrón que ha habido.
20: La única nube de todo el cielo. La única nube de todo el cielo tapando el eclipse, pero nada, al final se ha podido ver, menos mal.
22: Sí, durante todo el rato ya veíamos, bueno, voy a tirar las gafas, ya no me hacen falta. Pero no, en el último momento, pum, que se ve y se ha visto genial.
23: Hombre, le hubiéramos dado el plus de emoción si hubiera pedido matrimonio. Hubiera sido esto único porque ya hubiera sido el momentazo, ¿no? Pero ha sido animal poderlo disfrutar y sobre todo en alta mar.
19: Per poder veure bé l'eclipsi, el vaixell va traçar la ruta amb les indicacions dels investigadors i de la Universitat de València, qui, a més, varen omplir el trajecte d'activitats divulgatives i xerrades per fer més amena a l'espera i entendre què passava al cel ahir al capvespre. Ho explica Enric Valor, degà de la Facultat de Física de la Universitat de València.
24: Portem des del mes de març, aproximadament o abril, organitzant aquesta activitat amb Transmet, i encara que hagi durat relativament poc de temps, organitzar tot això i posar-ho tot i coordinar-ho tot realment suposa un gran esforç.
0: I seguim parlant de més qüestions perquè, com dèiem, milers de persones també varen presenciar l'eclipsi des de diferents punts de Menorca. Un d'ells va ser el de Montetores, Mercadal, on els centenars d'aficionats congregats varen gaudir abans, durant i després del fenomen.
25: Bien, la verdad es que al principio estaba muy bien, lo que pasa es que luego ha salido aquí una nube y pues no se ha terminado de ver nada.
26: Y el momento ese de noche, día, muy, una experiencia a estar con los amigos, estar aquí tranquilo, es un muy, muy buen plan.
27: No, muy bonito, la verdad, que una experiencia única de la primera vez y a lo mejor la última que se ve. Y muy bien, la verdad que muy bonito.
28: Ja lluna, ja s'ha menjat un bon tros i està molt maco. Bueno, anant comentant, ara se n'ha menjat un trosset, ara se n'ha menjat un altre.
29: Sí, anant veient simplement com el sol es va reduint i es va quedant cada vegada com a més opac. Sí, bueno, no ho havia vist mai, però crec que sí, que ho esperava així.
30: Espectacular,

0: de persones de manera irregular a Eivissa i a Formentera.
1: I la Policia Nacional ha detingut uns pares a Palma per suposadament haver abandonat els seus fills menors d'edat a un habitatge insalubre i que no complia amb les condicions d'habitabilitat.
0: I més qüestions relacionades amb la seguretat, perquè els policials locals de Palma cobraran a partir d'aquest mes un plus de fins a 400 euros mensuals. L'Ajuntament dona així compliment al que va pactar amb els sindicats.
2: La Junta de Govern ha donat el vistiplau a l'acord assolit el passat mes de juny amb la majoria dels sindicats, que suposa una adequació de les retribucions en les diferents categories laborals en complements que aniran entre els 300 i els 400 euros mensuals. El plus s'abonarà en la nòmina d'aquest mes i amb caràcter retroactiu des del 1 de gener d'enguany. El regidor de Seguretat Ciutadana és Llorenç Bauzà.
3: S'actualitza el complement específic dels policies i també el complement de destinació, adequant les retribucions d'escòs a la realitat operativa i organitzativa que té la policia local de Palma.
0: I quan falten 3 minuts per les 8, repassam ara l'actualitat esportiva.
4: Començant parlant de futbol, Adrián Lisso ja és a l'Illa i avui previsiblement signarà amb el Mallorca. L'extrem de 21 anys de Saragossa va aterrar ahir a Son Sant Joan i en principi estaria disponible per fer el seu debut en el primer partit de Lliga dissabte contra el Valladolid. I el que no acaba d'aclarir-se és la partida de Mojica. Hi ha una oferta damunt la taula del Getafe i ara també Osasuna s'hauria interessat pel colombià. En atletisme, Esperanza Cladera se va lesionar a la semifinal del 200 metres als europeus de Birmingham. La velocista de Muro arribava en un bon moment després de ser campiona d'Espanya en aquesta disciplina i tenia l'objectiu de lluitar per les medalles.
5: El isquio, al salir de curva, y pues, no me he notado un golpe fuerte, sino un aviso, y si metía más me rompía, yo creo, por lo que he tenido que parar, porque está un relevo por delante y nos jugamos grandes cosas. Y nada, muy triste, la verdad.
4: Queda en l'aire ara la seva participació dissabte en les semifinals del 4% femení. I en natació, Hugo González de Oliveira va fer 6è a la final del 200 metres esquena dels europeus de natació amb un temps d'un minut, 54 segons i 79 centèsimes.
6: Bueno, hemos estado en 1.54, lo hemos sacado una vez, así que esta es mi segunda mejor marca de siempre. Así que muy contento, nivel muy alto, por supuesto. Así que era... Queden més proves que de 50 en espatlla dos tiros, así que a por ello.
0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius. I queda poc més d'un minut per resumir el que diuen les portades de la premsa, que avui certament és molt fàcil perquè l'eclipsi total centralitza totes les portades. Començant amb el diari de Menorca, 3/4 de pàgina de la primera plana és per al que qualifiquen d'eclipsi total, amb una gran fotografia presa des de la costa. També, Diario d'Eivissa, pràcticament l'únic que varia són el nom dels titulars, Encanteri Solar, i una imatge també d'una desena de persones contemplant aquest espectacle meteorològic. Periódico Eivissa diu, fascinats per l'eclipsi, i opta per una imatge presa des de la mà, amb els diferents vaixells en els quals es concentraren diferents persones per veure aquest eclipsi. Última hora diu, el dia que Mallorca va mirar al cel, un titular una mica més llarg, i tota la primera plana està copada per una fotografia de l'eclipsi, tal com fa també Diario de Mallorca, que diu, eclipsi màgic, amb una imatge presa des de una platja de Mallorca. Així arribem a les 8 del matí, tornem amb més notícies en 45 minuts a Ràdio 5.

0: Ja ho escoltau, són algun dels centenars de milers de persones que varen gaudir a les Balears ahir de l'eclipsi total de sol, una experiència única i repetible que va captivar residents i turistes i que va transcórrer en un clima de normalitat. El govern va desactivar el pla Eclipval a la mitjanit. Jaume Vinyes, bon dia.
1: Bon dia. L'executiu comptabilitza 46 incidents relacionats amb el dispositiu de l'eclipsi, la gran majoria 34 a Mallorca. Per tipologies, els més comuns van ser els incidents a les carreteres, una dotzena en total. També es van registrar 5 incidents de seguretat, 5 d'emergència mèdica en via pública, 3 persones extraviades a la muntanya i 2 caigudes a roques. A les 6 i mitja del dematí, des del dispositiu han confirmat que ja no quedava cap incidència oberta. El director general d'emergències, Pablo Garri, des una part satisfet amb el balanç final.
2: La normalidad ha sido la tónica general de, del desarrollo de este día. Los incidentes que teníamos previstos en materia de tráfico y de movilidad son los que efectivamente luego se han materializado, pero el diseño del operativo nos ha permitido intervenir de manera rápida y eficaz en estos puntos.
1: Garriz ha agraït l'esforç de les més de 2.500 persones que han participat en l'operatiu, així com el civisme de la ciutadania. El director general insisteix que el nombre d'incidències ha estat molt menor al que es podria temer.
2: Quizá hemos tenido un 15% más de incidentes en algunos aspectos, pero que teniendo en cuenta el volumen, pues la cantidad no es reseñable.
1: Entre les incidències més greus que ha destacat, un incident de seguretat al túnel de Sóller o l'accident d'un home que ha caigut al port de Palma Nova i ha rebut l'impacte d'una hèlix.
0: I el punt de les Illes, on més persones es concentraran per veure aquest especial fenomen, va ser Platja de Palma, amb un total de 60.000 assistents. Xavi, ara, bon dia.
3: Bon dia. Des de ben prest va començar a arribar la gent per agafar el millor lloc.
4: Ja comptem amb passar aquí tot el dia i hem vingut d'hora. Allà a les 8 del matí encara no hi havia ningú i hem pogut aparcar el cotxe aquí a la vora.
3: Gairebé tothom va poder arribar, tot i les restriccions de mobilitat. Hi ha qui optar pel transport públic, que ha funcionat sense problemes.
5: La verdad es que los autobuses iban saliendo de tres en tres, con lo cual no hemos tenido mucho problema. Hemos llegado, hemos subido y hemos llegado.
3: Minuts abans del gran moment, quan la lluna començava a cobrir el sol.
4: Sí, un cachito, como una mordida pequeña,
6: Ay, sí, es verdad.
7: Ay, sí, es verdad, sí, le falta un trocito.
8: Ya está comenzando de la derecha para la izquierda.
9: Muy bonito, muy bonito. La primera vez.
3: I l'emoció es podia respirar després de veure de la totalitat. El sol va quedar completament tapat per la lluna, es va fer fosc i després es torna a iluminar el cel.
10: Yo me he puesto el pelo de punta.
11: Ha sido un escalofrío.
10: No, se me ha puesto el pelo de punta, la verdad.
12: Le ha gustado mucho, la verdad, que es una experiencia increíble de vivir.
13: Te saltan las lágrimas de verlo. Muy bonito.
14: Un espectáculo, bueno, ni un concierto, ni Hollywood, ni nada, un espectáculo que me ha gustado mucho. Yo, los pelos de punta, los pelos, ha sido precioso, ¿eh?
3: També els més petits han entès el fenomen perfectament.
15: Cuando se ha oscurecido todo, como me ha impresionado y me ha gustado mucho. Y bueno, un recuerdo que me llevo para cuando crezca, porque con lo que dicen por ahí, se dice que esto ya no lo hago, por lo menos yo no lo voy a volver a ver.
3: Un moment històric que, més enllà de l'eclipsi, una de les imatges de la jornada a les Illes, tota una primera línia de platja de Palma a milers de persones mirant el cel i apreciant aquest regal de la natura.
0: I un altre punt amb gran afluència de persones va ser Santa Ponça, amb més de 8.000, segons la policia local. I quan acabava l'eclipsi total, la gent continuava emocionada.
16: No, es inexplicable. Demasiado hermoso.
17: La sensación y la experiencia indescriptible. Cuidado, cuidado, poneo, poneo.
0: Els assistents tornaran a casa remoguts en l'experiència que acabaven de viure.
18: Bueno, ara és com que un poc de buit, perquè jo venia ja de dies, Vam, s'eclipse, que ja ve s'eclipse. I ara ja és com, ha estat un minut, però ha estat un minut impactant i no sé, jo crec que això ho recordaré bastant temps.
0: I uns 500 agents de la Guàrdia Civil es varen desplegar a les Illes Balears per garantir la seguretat a l'eclipsi per terra, mar i aire. Amador Bausà, bon dia.
19: Bon dia. El servei de trànsit va mantenir tancada la carretera de la Serra de Tramuntana des de la 1:30. Els equips de drons varen controlar el perill d'incendi i les aglomeracions a platges i accessos. I l'atenció principal de la Guàrdia Civil estava a la mà, on varen desplegar 11 vaixells per controlar la massificació que a les 6 de l'hora baixa ja n'hi havia a la mà balear. Una jornada que la Benemèrita va descriure com a tranquil·la. Francisco Córdoba, capità, cap del Servei Marítim, explica el treball que varen fer.
11: controlar no solo las embarcaciones que están haciendo uso hoy de toda la costa, sino también playas y toda zona costera que ya hemos observado que se encuentra muy masificada de personas y embarcaciones.
0: I seguim parlant de l'eclipsi, en aquest cas a Eivissa, perquè n'hi va haver molts que hauran decidit viure-ho en alta mà, del d'un lleó, d'un iot o fins i tot en un ferri. És el cas dels passatgers del vaixell Ciutat de Barcelona que van veure l'eclipsi en el trajecte, com dèiem, entre Eivissa i València.
1: I ho van viure amb tensió i emoció fins al final, i és que la primera part del fenomen no es va poder veure perquè un núvol gegant va tapar el sol, i no va ser fins ben bé l'últim instant quan es va descobrir el cel per mostrar l'última imatge del sol i la final cobertura total de la lluna. L'emoció es va acabar desfermant entre els viatgers.
20: Pues mucha emoción, la verdad. No pensábamos que lo pudiéramos llegar a ver.
21: Sí, con el nubarrón que ha habido.
20: La única nube de todo el cielo. La única nube de todo el cielo tapando el eclipse, pero nada, al final se ha podido ver, menos mal.
22: Sí, sí, sí, durante todo el rato ya veíamos, bueno, voy a tirar las gafas, ya no me hacen falta. Pero no, en el último momento, pum, que se ve y... Se ha visto genial.
23: Hombre, le hubiéramos dado el plus de emoción si hubiera pedido matrimonio. Hubiera sido esto único porque ya hubiera sido el momentazo, ¿no? Pero ha sido animal poderlo disfrutar y sobre todo en alta mar.
1: Per poder veure bé l'eclipsi, el vaixell va traçar la ruta amb les indicacions dels investigadors i de la Universitat de València, que a més van omplir el trajecte d'activitats divulgatives i xerrades per fer més amena l'espera i entendre què passava al cel ahir al capvespre. Ho explica Enric Valor, degà de la Facultat de Física de la Universitat de València.
24: Portem des del mes de març, aproximadament o abril, organitzant aquesta activitat amb Transmet, i encara que ja ha durat relativament poc de temps, organitzar tot això i posar-ho tot i coordinar-ho tot realment suposa un gran esforç.
0: I milers de persones van presenciar també l'eclipsi des de diferents punts de Menorca. Un d'ells va ser el de Montetoro, es Mercadal, on els centenars d'aficionats congregats varen gaudir abans, durant i després del fenomen.
25: Ja lluna, ja s'ha menjat un bon tros i està molt maco. Anant comentant, ara se n'ha menjat un trosset, ara se n'ha menjat un altre.
26: Sí, anant veient simplement com el sol es va reduint i es va quedant cada vegada com a més opac. Sí, bueno, no ho havia vist mai, però crec que sí, que ho esperava així.
27: Espectacular. Ha sigut com un atardecer i així uns moments que ha sido súper bonito, estaba ahí la luna, el sol, ha sido muy bonito.
28: Se ha puesto alguna justo enfrente que ha hecho el anillo, ha sido muy especial.
29: Quan ha començat formes una mica àrabs.
30: És molt interessant perquè tothom intentava veure la llum, però sense la llumera no funciona.
0: Per la mare de successos, la Policia Nacional d'Eivissa ha detingut 14 persones a les que acusa d'haver patronatjat 9 pasteres fins a les costes de les Pitiuses durant el mes de juliol. Un dels arrestats és menors d'edat, hauria enduit 154 persones de manera irregular a Eivissa i a Formentera.
3: I la Policia Nacional ha detingut uns pares a Palma per suposadament haver abandonat els seus fills menors d'edat a un habitatge insalubre i que no complia amb les condicions d'habitabilitat.
0: I des d'ahir els menors d'edat ja no poden comprar begudes energètiques a les Balears per l'entrada en vigor del decret llei que regula la seva venda aprovat divendres passat pel Consell de Govern.
31: Una mesura que aplaudeixen els docents, tot i que dins els centres educatius ja estava prohibit el seu consum, no és tan fàcil fer complir la norma, alerta Joan Ramon Xamena, president de l'Associació de Directors de Secundària de Mallorca.
32: Així com

0: Locals de Palma cobraran a partir d'aquest mes un plus de fins a 400 euros mensuals. L'Ajuntament dona així compliment al que va pactar amb els sindicats.
1: La Junta de Govern ha donat el vistiplau a l'acord assolit el passat mes de juny amb la majoria dels sindicats, que suposa una adequació de les retribucions a les diferents categories laborals en complements que aniran d'entre els 300 i els 400 euros mensuals. El plus s'abonarà en la nòmina d'aquest mes i amb caràcter retroactiu des del 1 de gener d'enguany. El regidor de Seguretat Ciutadana és Llorenç Boussà.
2: S'actualitza el complement específic del policies i també el complement de destinació, adequant les retribucions d'escòs a la realitat operativa i organitzativa que té la policia local de Palma.
0: 8:57, per la mare d'actualitat esportiva.
3: Començant parlant de futbol, Adrián Lisso ja és a l'Illa i avui previsiblement signarà amb el Mallorca. L'extrem de 21 anys de Saragossa va aterrar ahir a Sant Joan i en principi estaria disponible per fer el seu debut en el primer partit de Lliga dissabte contra el Valladolid. I el que no acaba d'aclarir-se és la partida de Mojica. Hi ha una oferta damunt la taula del Getafe i ara també Osasuna s'hauria interessat pel colombià. En atletisme, Esperança Cladera se va lesionar a la semifinal del 200 metres dels europeus de Birmingham. La velocista de Muro arribava en un bon moment després de ser campiona d'Espanya en aquesta disciplina i tenia l'objectiu de lluitar per les medalles.
4: El isquio, al salir de curva, y pues, no me he notado un golpe fuerte, sino un aviso, y si metía más me rompía, yo creo, por lo que he tenido que parar, porque está un relevo por delante y nos jugamos grandes cosas, y nada, muy triste, la verdad.
3: I en natació, Hugo González de Oliveira va fer 6è a la final del 200 metres escano.
0: I avui a la cultura parlant de jazz.
5: Avui a les 9 del vespre tornen les nits a Bellver de la mà de Pep Guerau Sextet, liderat pel trompetista mallorquí Pep Guerau. El castell de Bellver es convertirà en l'escenari d'aquesta proposta vibrant de Latin Jazz que fusiona ritmes llatins amb la riquesa harmònica del jazz contemporani, amb influències que van des del so cubà fins al bebop. I a Menorca l'escenari també serà un castell, perquè el castell de Sant Antoni de Fornells acollirà a les 9 del vespre l'espectacle Òpera en Rock. Els arranjaments musicals d'aquesta funció adapten grans peces líriques als ritmes i guitarres del rock, tot baix el lideratge interpretatiu de Joan Marc.
6: Ràdio 5, tot notícies.
0: I anem amb les previsions informatives del dia.
7: El govern fa balanç el dispositiu eclipsal desplegat amb motiu de l'eclipsi d'ahir. També la seu contarà els detalls de la celebració de l'Assumpció de la Mare de Déu i estaran pendents de la conferència sectoral d'infància on hi participa la Direcció General de Migració i es discutirà sobre la crisi migratòria de Ceuta.
0: I la bona notícia ens du fins a Contarbosca. Mallorca compta amb 5 noves àrees importants per a la conservació d'aus i biodiversitat, entre les quals s'inclouen Son Real i el Prat de Maristany, segons una revaluació científica dirigida per Sea Birdlife, i és una notícia especialment positiva per al virot balear, una espècie amenaçada a nivell mundial. Arribem així a les 9, més notícies al butlletí de les 10.
8: Són les 9, les 8 en Canàries.
9: Radio 5, todo noticias. Informativos de Radio Nacional de España. Elena Guijarro.
8: Muy buenos días. Hoy se cumplen 2 semanas de esa entrada masiva de migrantes a Ceuta y la situación está muy lejos de normalizarse. Sobre el terreno son miles quienes siguen durmiendo al raso en la playa del trampolín, deambulando por las calles de la ciudad autónoma. Muchos son menores, niños y adolescentes que cada día hacen cola frente a la comisaría para afiliarse y entrar en el sistema de acogida. Hoy hay reunión para preparar la sectorial de infancia, para que las comunidades debatan sobre cómo ayudar a Ceuta y se reparta la acogida de esos menores. Aragón, Extremadura y Castilla y León, con gobiernos de coalición PP-Vox, no van a acudir a la cita. La situación política se tensa un poco más en lo que al plano internacional se refiere, porque Marruecos ha elevado el tono. Anuncia que está estudiando suspender el acuerdo de extradición con España. Lo ha dicho el titular de Justicia, que carga contra el gobierno de Pedro Sánchez porque dice no siempre cumple. Rabat contiene las entradas en su territorio, pero aseguran cuando cruzan, Madrid lo regulariza. El monte sigue ardiendo en Huelva. Más de 31.000 hectáreas afectadas en el incendio de niebla, cientos de vecinos desalojados y la vista puesta en el viento. Igual en Huesca, en Peñas de Riglos, las llamas siguen sin estar controladas y han obligado a evacuar a 9 municipios. Enseguida vamos a estar en estos dos puntos de la geografía para saber cómo han ido los trabajos de la noche, porque por la tarde los medios aéreos no pudieron volar debido al eclipse. Es la parte negativa de ese fenómeno histórico.

0: El eclipse, vamos conociendo datos que que envían las diferentes comunidades autónomas. En Madrid, por ejemplo, más de un centenar de personas han acudido a urgencias por mareos, molestias o problemas oculares, incluso por dudas sobre su estado, por el estado de sus ojos. Hasta primera hora de la mañana, los hospitales han atendido a 77 personas, medio centenar de consultas atendidas también en hospitales y centros de salud en Euskadi, sin que revista ninguna mayor importancia. Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias. Noticias ahora de su comunidad.
1: Bon dia. Càritas Mallorca posa en marxa una nova edició de la campanya Un inici de curs amb il·lusió. Es tracta d'una iniciativa solidària destinada a recaptar fons per a les famílies amb dificultats per afrontar les despeses extra del mes de setembre. Les aportacions econòmiques es destinaran a la compra de llibres de text, material escolar i també a les despeses del menjador escolar o activitats extraescolars. L'entitat aposta per oferir ajudes econòmiques directes. Begoña González és la cap de comunicació de Càritas Mallorca.
2: Per a aquestes famílies el setembre és un problema perquè a una situació contínua de dificultat econòmica se li suma aquestes despeses extra del curs escolar. Des de Càritas volen que els infants i adolescents en situació de vulnerabilitat puguin començar el curs amb unes ganes i amb una igualtat de condicions.
1: I l'Ajuntament de Deià ha ordenat l'aplicació de talls d'aigua per dies a Llucalcari. La restricció començarà aquest divendres i contempla talls d'aigua els dilluns, dimecres i divendres, fins que es disposi d'aigua suficient per garantir el servei. El batlle Joan Ripoll assenyala que enguany les reserves han durat més que l'any passat, però que ja no poden subministrar aigua a tot el municipi.
3: Enguany hem aguantat 15 dies més que l'any passat, és a dir, se coneix que almenys hi havia més aigua s'ha hagut un poc més de consciència, s'ha consumit menys que per exemple l'any passat, però quan arriba en aquest moment de la sequera, que la dotació que nosaltres estem duent entre 10 i 12 camions cada dia i la font del molí ja no dona abastament per subministrament.
1: Això és tot fins ara. Tornem amb més informació de les Balears d'aquí just una hora a la 1:04.

0: de los últimos dos años. Combustibles y electricidad han tirado hacia arriba. Sin embargo, la cesta de la compra se ha abaratado. Manu Martínez, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Rosa? Buenas tardes. Los precios subieron en julio 4 décimas y la inflación se coloca, como dices, en un 3,6%, la tasa interanual más alta desde mayo de 2024. Nos alejamos poco a poco del objetivo del Banco Central Europeo del 2%. Subidón de precios fundamentalmente por el encarecimiento de combustibles y electricidad. ¿La culpa? Pues ya os podéis imaginar, la inestabilidad en Irán y la situación en el Estrecho de Hormuz que estamos notando especialmente en las gasolineras, tanto que a partir de septiembre la ayuda del gobierno por la compra de gasóleo, ojo, solo de gasóleo, pasará a los 20 céntimos por litro. La de gasolina se mantiene en los 5 previstos. Subió el transporte, también la vivienda, el ocio y la cultura. Las rebajas de ropa y calzado amortiguaron un poco la situación de un mes donde la cesta de la compra, como dices, bajó ligeramente, aunque haya productos, carne y huevos especialmente, que siguen disparados. De hecho, el dato de la subyacente, la que excluye alimentos frescos y energía, se quedó en el 3%, subió una décima.
0: Seguimos también muy pendientes de la evolución de los incendios en el de Huelva, en niebla. Lo último es que se han tenido que hacer nuevas evacuaciones. Buscamos la última hora desde el puesto de mando avanzado y está Guillermo García. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Sí, las últimas horas han sido algo más positivas, a pesar de que es un día de mucho calor. Durante la noche, de acuerdo con el vicepresidente andaluz, Antonio Sanz, se ha avanzado en el frente norte y eso permite que algunos evacuados vuelvan a sus casas.
3: Los vecinos de Caballón, Rabo Conejo, La Florida y Las Arenas puedan volver a sus casas.
2: Son unas 60 personas que podrán regresar a sus casas. Sigue habiendo, sin embargo, casi 700 evacuados y se esperan horas muy difíciles en el flanco este, más cerca de Sevilla, entre las 7 de la tarde y las 10 de la noche. En varias zonas diseminadas de Sevilla, como decías, se están ordenando evacuaciones, pero de muy pocos habitantes. Recordamos, hay unos 800 efectivos con 33 medios aéreos trabajando sobre el terreno en un incendio que el consejero ha calificado como uno de los peores en la historia de Andalucía.
0: Y más evacuaciones también en el incendio de las Peñas de Riglos en Huesca tras una noche muy complicada. Aurora Martínez, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Sí, los esfuerzos se concentran en evitar que la cabeza del incendio llegue hasta este emblema natural de Aragón, que es San Juan de la Peña. Además, hace poco más de media hora se ha enviado un alert ordenando la evacuación de Santa Cruz de las Heros y Vinacua, lo que eleva el número de localidades desalojadas a 11. Las noticias más positivas llegan desde el flanco izquierdo del incendio. Consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro.
5: Nosotros llamamos sector 3, sector 5. Bueno, pues son las zonas donde creemos que el fuego en este momento está más controlado, está pegado a la carretera desde el aeropuerto Santa Bárbara y allí está el fuego más estabilizado, ¿no? Pero creo que es la parte derecha del incendio y la cabeza del incendio. Ahí el fuego es donde está trabajando una manera intensa para intentar aplanarlo en algunos puntos, son retos.
4: Mientras, Seprona investiga a un hombre de 28 años como presunto autor de un incendio que alcanza los 58 kilómetros de perímetro.
0: Y todo esto aún con la resaca del eclipse total de sol.
6: Para mí es espectacular porque nunca había visto una cosa igual.
7: Nerviosa y muy expectante.
8: Increíble, ¿no? Es que no tengo palabras.
0: Por ahí, por la fascinación ante un fenómeno excepcional. Empezamos el repaso al resto de la actualidad con Luis Ortín. Buenas tardes.
9: Buenas tardes. Todos recordamos este fenómeno astronómico. Uno de esos lugares fue el Observatorio de Yeves en Guadalajara, donde estuvo nuestra compañera Rosa Basteiro. ¿Cómo se vivió por allí? Buenas tardes.
10: Buenas tardes. En el Observatorio de Yeves, rodeados de científicos, como en el resto de la franja de totalidad, solo había que relajarse, mirar al cielo y disfrutar del espectáculo. Y como Luis, millones de personas nos quitamos las gafas justo en ese momento en el que la luna tapaba por completo al sol y lo que aparecía nos dejaba boquiabiertos.
11: Una pasada.
12: Ha sido espectacular.
13: Que no caemos en nuestro asombro.
14: Sí, o sea, es que en un momento me he teletransportado a Interestelar.
10: Y es que lo que veíamos parecía sacado de una película de ciencia ficción, un acontecimiento histórico que ha atraído a muchos extranjeros, científicos y curiosos que, como Stefan, no se lo querían perder.
15: Espectacular, muy precioso.
10: También los niños impresionados, seguro que recordarán este momento toda su vida.
16: Me gusta mucho el eclipse.
10: Y para los que se lo perdieron, el año que viene más y mejor, porque aunque el eclipse total de sol del 2 de agosto de 2027 solo se verá en el sur, el sol estará más alto y la luna lo tapará durante más tiempo.
9: De Colombia, hemos conocido esta mañana que hay una víctima española. 72 horas después de temblar la tierra, hay 265 muertos y casi 500 desaparecidos. Santiago Barnuevo, buenas tardes.
11: Víctimas que se viven sin descanso en las calles de ciudades como Cali o Pereira. La búsqueda de personas con vida llega a las 72 horas en apenas unos minutos, mientras permanecen sin localizar medio millar de personas, como explicaba el presidente Abelardo de la Espriella.
12: Y el número de desaparecidos ha subido de manera alarmante a 496. Nuestros esfuerzos principales están concentrados en los desaparecidos.
11: En ciudades como Quibdó, la capital de la región del Chocó, ya han acabado esas tareas de búsqueda y ahora se centran en atender a las personas que necesitan cuidados, alimentos y techos tras el terremoto del lunes.
0: Y en los deportes ya tenemos sede para la Supercopa de España. Rubén Sánchez, buenas tardes.
17: Buenas tardes. El Estadio Olímpico Atatürk de Estambul será la sede que acoja la Supercopa de España entre los días 2 y 7 de febrero de 2027. Y en la Liga, suspendido el Celta de Vigo Osasuna por el mal estado del césped de Balaídos, se disputará el 27 de agosto a las 8 y media de la tarde.
0: Con esto y más volvemos a partir de y media. Ahora la información más cercana a la de sus comunidades.
18: Radio Diari Migdia, Radio Nacional de España a las Islas Baleares.
19: Molt bon dia, són les 2:10 del dia després de l'eclipsi que ha paralitzat les CIES durant les darreres hores i que s'ha saldat sense grans incidents.
20: Lo primero que queremos es agradecer el comportamiento de la población en su conjunto. Y como sociedad creo que hemos sido capaces de estar a la altura de la situación que se nos generaba.
19: És la veu de Pablo Garriz, director general d'Emergències. Avui dijous 13 d'agost amb Julià Blasco al control tècnic. Us saluda Xisco Díaz, repassant més notícies amb Amador Bausà. El 061 ha atès 24 incidències relacionades amb el fenomen i urgències ha registrat 16 tensions oftalmològiques, totes lleus.
21: En conjunt, l'activitat ha estat un 9% inferior a l'habitual a urgències i un 22% menor a atenció primària.
19: La inflació torna a pujar a les Balears.
21: L'IPC al mes de juliol se situa al 3,9%, 3 dècimes per damunt de la mitjana nacional i encadena ja 3 mesos de pujada a l'arxipèlag.
19: I en els esports?
21: Johan Mojica no ha entrenat amb el Mallorca i el club espera fer oficial en les pròximes hores la seva sortida i l'arribada d'Adrián Lisso, que és a Palma des d'ahir.
19: Anem a conèixer la previsió del temps. Se'ns la costa des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Noelia García, bon dia.
22: Bon dia. Avui dijous a les Illes Balears continuem amb calor i altes temperatures. Es podran superar els 36 graus a moltes zones i els 38 a zones de Mallorca. S'esperen màximes de 36 graus a Palma, 34 a Maó, 33 graus a Eivissa i 31 a Formentera. Aquesta tarda sol i cel clar o poc ennuvolat. La nit serà molt càlida i no baixaran les temperatures de 26 graus a Formentera o 23 a Palma i a Maó. Demà continuarà el sol i el temps estable amb cel clar o poc ennuvolat. Temperatures màximes amb pocs canvis. 34 graus a Palma i a Maó, 33 a Eivissa i 31 a Formentera. És una informació d'AEMET.
19: El govern ha agraït el comportament general de la ciutadania durant les hores prèvies i posteriors de l'històric eclipsi total de sol d'ahir. L'executiu posa en valor que molts de municipis disposessin de plans municipals d'emergència, sí que això, diu, va facilitar les tasques de prevenció.
21: El director general d'Emergències ha agraït també l'esforç de les més de 2.500 persones vinculades al dispositiu de seguretat, als quals cal sumar els voluntaris de protecció civil. Pablo Garriz ha destacat la resposta de la societat davant un repte en matèria de seguretat de proporcions majúscules.
20: Lo primero que queremos es agradecer el comportamiento de la población en su conjunto. Y como sociedad creo que hemos sido capaces de estar a la altura de la situación que se nos generaba.
21: Garriz ha explicat els principals incidents atesos durant la jornada.
20: Tuvimos un incendio en una embarcación con 3 personas que fueron evacuadas. Tuvimos un accidente también con una embarcación cerca de Puerto Pi también, como ya comunicamos ayer, con 5 personas afectadas que fueron evacuadas sin más problema, 3 adultos y 2 niños. Y luego sí que es cierto que hemos tenido algunas caídas, incidentes menores, muchos vinculados con el tráfico.
19: El 061 també ha parlat de normalitat absoluta i incidències pràcticament inexistents durant l'eclipsi. Neus Gil, bon dia.
22: Bon dia. Durant la darrera jornada ha atès 24 incidències relacionades amb el fenomen i urgències. Ha registrat un total de 16 detencions oftalmològiques, totes lleus. En conjunt, l'activitat ha estat un 9% inferior a l'habitual a urgències i un 22% menor a atenció primària. Ho explica Herman Rivera, director d'assistència sanitària de l'IPSalut.
1: Les urgències oftalmològiques les hem comptabilitzat des de hospital per hospital i atenció primària, i són 16 en total, i totes són lleus. Absolutament totes són lleus, el que passa que, clar, són les lesions oculars, ja les esperem que es comencin a desenvolupar, com ja havíem informat, a partir de les 24-48 hores, i encara no han passat ni 24 hores. Farem un seguiment d'aquests 16 pacients, més els pròxims pacients que puguin afegir-se, no?
19: Parlant ja específicament de la jornada de l'eclipsi, el punt de les illes on més persones es concentraren per veure'l va ser Platja de Palma, amb un total de 60.000 assistents.
22: Des de ben prest va començar a arribar la gent a la platja per agafar el millor lloc.
2: Ja comptàvem passar aquí tot el dia i hem vingut d'hora. Allà a les 8 del matí encara no hi havia ningú i hem pogut aparcar el cotxe aquí a la vora.
22: Gairebé tothom va poder arribar, tot i les restriccions de mobilitat. Hi ha qui optar pel transport públic, que funciona sense problemes.
3: La verdad es que los autobuses iban saliendo de tres en tres, con lo cual no hemos tenido mucho problema. Hemos llegado, hemos subido y hemos llegado.
22: Sentim minuts abans del gran moment, quan la lluna començava a cobrir el sol.
2: Sí, sí, un cachito, como una mordida pequeña, ¿eh?
23: Ay, sí, es verdad. Ay, sí, es verdad, sí, le falta un trocito.
24: Ya está comenzando de la derecha para la izquierda.
25: Muy bonito, muy bonito. La primera vez.
22: I l'emoció es podia respirar després de veure la totalitat. El sol es va quedar completament tapat per la lluna, es va fer fosc i després es tornà a il·luminar el cel.
26: Yo me ha puesto el pelo
27: ha sido
26: de punta.
27: Un escalofrío.
26: No, se me ha puesto el pelo de punta, la verdad.
28: Le ha gustado mucho, la verdad, que una experiencia increíble de vivir.
29: Te saltan las lágrimas de verlo. Muy bonito.
30: Un espectáculo, bueno, ni un concierto, ni Hollywood, ni nada. Un espectáculo que me ha gustado mucho. Yo, los pelos de punta, los pelos, ha sido precioso, ¿eh?
22: També els més petits han entès el fenomen perfectament.
31: Cuando se ha oscurecido todo, como me ha impresionado y me ha gustado mucho. Y bueno, un recuerdo que me llevo para cuando crezca, porque con lo que dicen por ahí, se dice que esto ya no lo hago, por lo menos yo no lo voy a volver a ver.
22: L'Ajuntament de Palma també ha informat que unes 15.000 persones es varen reunir en habitatges particulars, hotels i restaurants de primera línia de Palma per gaudir del fenomen. A més, la línia especial 00 Eclipsi de l'MT de Palma va transportar 16.000 passatgers.
19: I un altre punt amb gran afluència de persones va ser Santa Ponsa.
32: Sí, on es varen concentrar més de 8.000 persones, segons la policia local. I quan acabava l'eclipsi total, a la gent continuava emocionada.
33: No, es inexplicable, demasiado hermoso.
34: La sensación y la experiencia indescriptible. Cuidado, cuidado, poneu.
32: Els assistents tornaren a casa remoguts amb l'experiència que acabaven de viure.
35: Bueno, ara és com que un poc de buit, perquè jo venia ja de dies, s'eclipsa, que ja ve s'eclipsa, i ara ja és com, ha estat un minut, però ha estat un minut impactant, i no sé, jo crec que això ho recordaré bastant temps.
32: A més de l'emoció, la tranquil·litat va marcar una jornada que va ser històrica a Santa Ponsa.
19: I en tot això, 500 agents de la Guàrdia Civil es varen desplegar a les illes per garantir la seguretat de l'eclipsi per terra, mar i aire.
32: El servei de trànsit va mantenir tancada la carretera de la Serra de Tramuntana. Des de l'una i mitja, els equips de drons varen controlar el perill d'incendi i les aglomeracions a platges i accessos, i l'atenció principal de la Guàrdia Civil estava a la mar, on es varen desplegar 11 vaixells per a controlar la massificació, que a les 6 de l'hora baixa ja n'hi havia a la Mar Balear. Una jornada que la Benemèrita va descriure com a tranquil·la. Francisco Córdoba, capità cap del servei de marítim, explicava el treball que varen fer.
36: Controlar no solo las embarcaciones que están haciendo uso hoy de toda la costa, sino también playas y toda zona costera que ya hemos observado que se encuentra muy masificada de personas y embarcaciones.
19: Precisament una altra manera de viure l'eclipsi va ser en alta mar. Des d'Eivissa va sortir un ferri destinació a València per fer possible aquesta experiència. Això sí, per poc no ho poden veure per culpa d'un núvol gegant inesperat, Ignasi Gras.
37: Des d'Eivissa, un ferri va sortir cap a València per viure l'eclipsi a alta mar. El dia començava assolellat i sense cap rastre de núvols, i la Universitat de València havia traçat una ruta especial per veure'l en perfectes condicions. També hi havia tallers divulgatius i ulleres de sol preparades per tothom.
38: Sabíamos que había l'eclipsi, però no lo teníamos cuadrado. Lo que pasa que hemos cogido unos días para venir y justo el viaje nos pillaba justo aquí.
39: Eso es, teníamos las vacaciones ya reservadas en Denia para una semana, y como desde Denia no se podía ver el 100% el eclipse total, pues, y nos enteramos que este crucero daba esa opción, pues reservamos con unos días de antelación para poder ver l'eclipsi total.
37: Tot estava llest, però cap a les 8 del vespre, quan ja estava en marxa l'eclipsi, un núvol va tapar el sol. Els viatgers van perdre l'esperança de veure l'eclipsi, però a l'últim instant, finalment, el cel es va descobrir i es va fer de nit. El vaixell es va unir en un èxtasis comunitari.
39: Tensión hasta última hora, la verdad es que pensábamos que no lo veíamos porque no estaba todo claro y una nube se ha puesto ahí delante nuestro, no nos lo podíamos creer, pero bueno, en el último momento se ha quitado y ha sido, la verdad es que ha sido increíble, ha sido una pasada.
0: La única nube de todo el cielo, la única nube de todo el cielo tapando el eclipse, pero nada, al final s'ha podido ver, menos mal.
37: I al final l'eclipsi es va poder veure i es va viure com un moment pel record.
19: Ja en terra ferma, Cala d'Hort va ser un dels punts d'Eivissa més ben situats per poder veure l'eclipsi, tot i que els núvols, ho sentien, van impedir apreciar-ho bé. Tot i així, els testimonis destacaven que el més important era compartir l'experiència.
1: Bien, la verdad es que al principio estaba muy bien, lo que pasa es que luego ha salido aquí una nube y pues no se ha terminado de ver nada.
4: Y el momento ese de noche, día, muy, una experiencia a estar con los amigos, estar aquí tranquilo, es un muy, muy buen plan.
5: No, muy bonito, la verdad, que una experiencia única. La primera vez y a lo mejor la última que se ve. Y muy bien, la verdad que muy bonito.
19: I milers de persones també varen presenciar l'eclipsi des de diferents punts de Menorca. Un d'ells, el de Monte Toros, Mercadal, on els centenars d'aficionats congregats varen gaudir abans, durant i després del fenomen. Clara Ceballos.
6: Són els aplaudiments i els crits d'emoció de la gent al cim de Monte Toro en el moment de totalitat. Des del punt més alt de Menorca, prop de 300 persones han viscut un eclipsi històric. Amb un cel completament ras, tots els observadors van veure el perfil de la corona solar que envoltava la lluna.
7: Espectacular. Ha sido como un atardecer y así unos momentos... que ha sido súper bonito, estaba ahí la luna, el sol, ha sido muy bonito.
8: Se ha puesto alguna justo enfrente, que ha hecho el anillo, ha sido muy especial.
9: Quan ha començat formes una mica àrabs...
10: És molt interessant, perquè tothom intentava veure la llum, però sense la lluvera no funciona.
11: Ja lluna, ja s'ha menjat un bon tros i està molt maco. Anant comentant, ara se n'ha menjat un trosset, ara se n'ha menjat un altre.
12: Sí, anant veient simplement com el sol es va reduint i es va quedant cada vegada com a més opac. Sí, bueno, no ho havia vist mai, però crec que sí, que ho esperava així.
6: Un moment màgic per a grans i petits que Menorca trigarà segles en tornar a viure.
19: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius. Deixam al marge l'eclipsi, 2:22, parlar ara de qüestions econòmiques perquè la inflació torna a repuntar a les Illes Balears. L'IPC el mes de juliol es va situar al 3,9%, són 3 dècimes per damunt la mitjana nacional i encadena ja 3 mesos de pujada a l'arxipèlag.
22: On més s'ha notat la pujada és als restaurants i als allotjaments, que són un 8,7% més cars que l'any passat. L'encariment interanual de l'habitatge també és significant, del 4,4%. En comparació amb el juny, el mes anterior, també el sector de la restauració i allotjaments lideren l'encariment, un 3,3%, seguit de les activitats recreatives, un 2%. Al carrer, els consumidors ho noten.
13: Yo lo he notado bastante, ¿eh? Y sobre todo en restauración. Va a un restaurante a tomar algo y tienes que llevar la cartera llena, ¿eh?
14: Tengo el aire en la misma temperatura que el año pasado y estoy pagando más.
15: He hagut de acabar visquent a casa meva germana, ¿eh?, per compartir gastos.
19: Precisament, Càritas Mallorca ha posat en marxa una nova edició de la campanya Un inici de curs amb il·lusió. Es tracta d'una iniciativa solidària que pretén recaptar fons per a les famílies en dificultats i afrontar així les despeses extra del mes de setembre.
16: Les aportacions econòmiques es destinaran a la compra de llibres de text, material escolar i també a les despeses del menjador escolar o activitats extraescolars. L'entitat aposta per oferir ajudes econòmiques directes, ja que permeten que cada família pugui adquirir el material específic que el centre d'educació exigeix, responent així de manera més eficaç a les seves necessitats. Begoña González és la cap de comunicació de Càritas Mallorca.
17: Per a aquestes famílies el setembre és un problema perquè a una situació contínua de dificultat econòmica se li suma aquestes despeses extra del curs escolar. Des de Càritas volen que els infants i adolescents en situació de vulnerabilitat puguin començar el curs amb unes ganes i amb una igualtat de condicions.
19: En successos, la Policia Nacional ha detingut dos homes a Palma acusats d'agredir uns turistes per robar-los a la platja de Can Pere Antoni. Els fets han tingut lloc aquesta passada matinada, hores després de l'eclipsi.
2: Segons els agents, els sospitosos varen aprofitar que les víctimes dormien per robar-los les pertinences, però es van despertar i es va iniciar una brega. Una de les víctimes va ser traslladada a un centre mèdic per tractar les ferides causades a la cara per diversos cops de puny.
19: I una nova pastera ha arribat les darreres hores a les costes de les Balears.
2: Salvament Marítim i la Guàrdia Civil han rescatat 11 persones d'origen subsaharià quan es trobaven a 6 milles del sud de Formentera. Ha estat localitzada a les 7 i 5 minuts del matí.
19: I quan queden poc més de 5 minuts, repassant amb Enrique Mas l'actualitat esportiva.
3: El Mallorca ha preparat el debut en la Lliga contra el Valladolid dissabte, pendent dels darrers moviments del mercat. Avui es podria fer oficial el fitxatge d'Adrián Lixo, que ja és a l'Illa, i també podria fer-se efectiva la sortida de Johan Mojica. Avui el colombià no ha entrenat, això ha dit l'entrenador Luis García sobre el lateral.
18: A Moji ya sabéis que no ha estado hoy en el entreno, porque al final soy muy listo si os enteráis de todo. Pero está pendiente una serie de cosas y bueno, pues es posible que pueda haber una salida.
3: Primera roda de prensa previa a un partit de Luis García, en què ha insistit en la dificultat de la segona divisió. Diu que ha de fer una feina constant durant les 42 jornades que duri la competició. També ha valorat positivament la feina que ha fet el club durant aquest mercat d'estiu, aconseguint retenir jugadors importants.
18: És un trabajo que desde el club se ha hecho de manera extraordinaria, porque no es fácil el haber descendido y el haber conseguido que entre todos generemos una ilusión interna dentro del colectivo, y repito, es muy muy importante llegar a esta jornada sabiendo que el mercado está abierto y que todos los que están aquí quieren estar y quieren competir y defender el escudo de nuestra gente.
3: No ha descartat tampoc l'arribada d'un altre davanter centre. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal juga demà el primer partit de pretemporada contra l'Sporting de Portugal, una tornada de vacances que es produeix amb alguns canvis a la plantilla. El tècnic Antonio Vadillo assegura que la trobada servirà per escalfar motors i fer saber a les noves incorporacions quina és la dinàmica de feina.
20: Y a partir de ahí, pues con los perfiles de los jugadores, pues creo que vamos a ser un equipo más posicional, donde a la hora de la construcción del juego vamos a tener más variedad. También la incorporación de ellos también nos da muchas situaciones de variedad en el juego, de uno contra uno, tanto como con Carlos, con Diego Núñez y Julio Zanotto, con finalizaciones, sobre todo de Carlos, que tiene un gran disparo exterior.
3: Als europeus de natació de París, el mallorquí Sergio de Celis nedarà la final del 4% lliures. Als europeus de natació, amb la resta de l'equip espanyol, format per Luca Joeck, Miguel Pérez i César Castro, s'han classificat amb el quart millor temps de tots els participants, 3 minuts, 13 segons i 48 dècimes. La final està prevista per a les 8 menys quart. Mentre Hugo González d'Oliveira ha quedat eliminat a les sèries dels 50 metres esquena avui de matí, tot i haver acabat amb el millor temps de la seva sèrie, no ha pogut classificar. Ahir el palmesà va fer 6è a la final dels 200 metres esquena.
19: I avui a la cultura parlam de la Catedral de Mallorca.
16: Perquè es prepara per celebrar l'Assumpció, una antiga tradició ara recuperada en la qual la Mare de Déu és transportada fins al seu llit. Demà a les 8 del capvespre a la Seu tindrà en lloc les vespres solemnes cantades per la capella de la Seu i després es realitzarà el trasllat de la figura de la Verge Maria des de l'altar major fins a un llit col·locat damunt una complexa estructura. Aquesta tradició es va recuperar l'any 2023, diuen, per valorar el patrimoni immaterial de la catedral que cercava escenificar la litúrgia que molts no entenien perquè es feia en llatí. A més, l'Assumpció té a la Verge Maria com a protagonista, un símbol religiós a la qual a Espanya se li té una especial devoció en comparació amb la resta d'Europa. Escoltam a Pere Oliver, canonge responsable de litúrgia.
21: Espanya és un lloc molt marià, moltíssim que el resta d'Europa. De qualque manera, Espanya té aquesta gran devoció a la Mare de Déu i han d'escenificar de qualque manera. Penseu que no en tenien la litúrgia, tot era en llatí. La manera era que el poble pogués entendre el que se celebrava i s'havia d'escenificar.
16: El llit de la Mare de Déu morta quedarà al Portal Major i es podrà visitar entre el 17 i el 22 d'agost i serà gratuït pels residents.
19: I abans d'anar-nos, un darrer apunt en l'agenda cultural, perquè avui a les 9 del vespre tornen les nits a Bellver de la mà de Pep Guerau Sextet, liderat pel trompetista mallorquí Pep Guerau. El castell de Bellver es convertirà en l'escenari d'aquesta proposta vibrant de Latin Jazz que fusiona ritmes llatins amb la riquesa harmònica. La riquesa harmònica, ho havíem dit, del jazz contemporani. Amb aquesta recomanació arribem a les 2:30. Tota l'actualitat de les illes torna a l'informatiu matinal demà, a partir de les 7:25.